0: Palma, 33 a Maó i 31 a Formentera, i destaquem també les nits que són tropicals o també tòrrides a zones costaneres amb valors al voltant dels 25 graus. Sol en general amb algun núvol mitjà i alt, i també destaquem la pols en suspensió. El vent bufarà fluix de direcció variable del nord-est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completem amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma i a Eivissa, 27 a Maó i 28 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, continuam amb molta tranquil·litat avui a les carreteres. Només circulació lenta centrada a la via de cintura des de l'autopista d'Inca, sobretot en sentit cap a Andratx, i també en aquesta via la via de cintura trobaran petites retencions a centre de la sortida cap al carrer Aragó, i també algo de tràfic lent a la taulera. Per lo demés, tranquil·litat, és tot. Molt bon dia.
1: Ho dèiem en portada, el govern desplega un fort dispositiu de seguretat per terra, mar i aire per garantir la seguretat el dia de l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost, amb drons i helicòpters, patrulles litorals i totes les unitats de les forces de seguretat i emergències. També proposen 26 zones oficials per observar el fenomen sense moure's del municipi.
3: L'operatiu començarà 24 hores abans amb vigilància específica als punts d'alt risc d'incendi, com són els espais naturals protegits de totes les illes. Al matí del dia 12 d'agost es monitoritzaran aquestes zones, i a partir de les 3 de l'hora baixa i fins les 9 de la nit hi haurà restriccions de trànsit a les carreteres d'accés que s'avançaran, exposa la vicepresidenta, si es detecten situacions de col·lapse. Antònia Maria Estarelles.
4: Blindar la serra de Tramuntana i la resta d'espais que es puguin veure amenaçats especialment pel risc d'incendi forestal.
3: També hi haurà un pla específic per Palma i la platja de Palma, així com un dispositiu de vigilància a la mar i al litoral. No hi haurà restriccions de navegació, però sí controls als ports i clubs nàutics, cales i platges. Rubén Castro, secretari general de la Delegació de Govern.
5: Pero sí que va a haber un dispositivo especial por los distintos medios para el control de zonas de fondeos, de actividades ilegales o de superación de aforos en las embarcaciones.
3: Per evitar col·lapsar la xarxa viària i els desplaçaments, es proposa un mapa amb 26 zones d'oficials d'observació. Podeu consultar aquestes zones i totes les mesures de seguretat a la web eclipsisegur.caib.es.
1: Tres persones han mort durant la travessia d'una pastera que va ser rescatada dimecres al sud de Mallorca. Xaviara, bon dia.
6: Bon dia. Altres 23 migrants d'origen subsaharià anaven a bord i han relatat que varen haver de llançar els cossos a la mà. En el caduim d'any han arribat a les illes 3.231 migrants a bord de 172 embarcacions.
1: I obrim la crònica de successos. Després de 24 hores actiu, els bombers han aconseguit extingir l'incendi que va afectar una casa de Llucmajor on s'acumulaven gran quantitat de residus.
6: Les flames s'iniciaren dimecres i quatre veïnats varen haver de ser desallotjats. La coberta i el sostre de la casa es varen acabar esfondrant a causa de l'incendi.
1: Detingut per amenaçar amb una serra els propietaris d'un bar de la Vileta, a Palma.
6: L'individu era conegut perquè devia d'obvers de diverses consumicions en el passat i per això li havien denegat l'entrada a l'establiment. Segons la denúncia, va anar amb un carretó ple de ferralla al bar i els propietaris, en veure que trencava mobiliari de l'exterior, varen tancar la porta d'accés, però aquest va començar a pegar puntades de peu.
1: Més i Podem demanen explicacions al Congrés per la detenció de dues activistes de Menys Turisme, Més Vida. Els ecosobiranistes han sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grandez Marlaska, i de la secretària general d'Estat, secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez.
3: Des de Podem, Ione Belarra ha registrat una bateria de preguntes dirigides al ministre perquè expliqui l'actuació de la Guàrdia Civil. El diputat de Més per Mallorca al Congrés dels Diputats és Vicent Vidal.
7: Perquè les detingudes són activistes i volen tractades com a terroristes, demanar les explicacions de Marlaska i del secretari d'Estat, Rosario Sánchez, de Turisme. Que ens expliquin.
3: Lucía Muñoz, portaveu de Podem, creu que és una resposta política davant un problema social per part de l'Estat que no es pot permetre ni consentir.
8: Ens diuen que no es poden posar silicona a unes portes de pisos turístics il·legals. El fons de la qüestió és una disputa pel territori i que el poble té la seva manera d'expressar el seu malestar i que és legítima.
1: Més coses, el Consell de Mallorca qualifica d'èxit el primer trasllat de residus des d'Eivissa cap a Mallorca, tot i que es va executar amb retras. Recordem que el primer vaixell va ser mobilitzat unes hores al port de Vila per deficiències de seguretat.